0: Aquesta veu que estem escoltant és la de Marina Bonin, una veu que acaba de fer un pas molt especial en el seu camí musical. Fa ben poc va oferir el seu primer concert omplint de melodies i bon ambient en el pati de la botiga Tortuga. Marina Bonin, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia a tots.
0: Com estàs?
1: Superbé.
0: M'alegre. Bueno, abans de tot, enhorabona per el concert. I com te sents ara que ja han passat uns dies d'aquell primer concert en directe?
1: Bé, pues ja va ser una gran passa, una primera gran passa, perquè sí que és vera que havia tingut prèvies experiències en tant a qualque hotel, fa uns anys amb mon pare, però sempre ha estat acompanyada com a solista. Normalment havia sigut algo puntual a qualque show o a lo que sigui de ballet.
0: Sí.
1: Per tant, va ser una gran passa i estic molt feliç, molt contenta d'aquest dia i aquesta experiència.
0: Marina, explica'ns un poc, antes de pujar a l'escenari, com vas gestionar els nervis del primer debut davant el públic?
1: Bé, crec que com que tenia tantes ganes i era algo que s'havia xerrat i estava planejat de fer ja uns mesos, crec que vaig tenir molt de temps per poder dirigir-ho i com a gestionar els nervis molt prèviament abans del dia. I quan va arribar el moment, he de dir que no vaig estar tan nerviosa com pensava que hi podria estar.
0: En el concert vas interpretar principalment temes en anglès, amb un estil molt suau i també acurat. Quines referències o influències musicals t'han inspirat a l'hora de triar aquests temes?
1: Bé, jo he de dir que a casa meva sempre he escoltat un poc de tot. I el que vaig intentar va ser cercar un repertori que pogués acompanyar un sopar a un moment tranquil i normalment he triat, bé, el meu repertori és, com tu has dit, molt tranquil.
0: Sí.
1: I crec que una influència per jo podria ser la cantant Nora Jones o en Seid, que trob que té un cert paregut a el que faig.
0: Com va ser el procés de preparació per aconseguir aquest fil conductor tan fluid durant tota l'actuació?
1: Bé, pues, com que mon pare també és cantant, he tingut la sort de comptar amb molt d'instruments i tot l'equip necessari per poder practicar en tot moment. Per tant, com que cantar és algo que he fet pràcticament a diari a casa meva, era algo que ja ho tenia fet. Simplement era organitzar un poc millor el repertori, les cançons i ja està.
0: Precisament anomenaves ton pare. Un dels moments més viscuts des vespre va ser el tancament amb un bolero que vas cantar precisament amb ell, no? Com va sorgir aquesta idea i què va significar per a tu compartir aquest moment tan especial?
1: Bé, pues t'ha de dir que aquest moment no era res planificat. Va donar un poquet... se va donar un poquet en el moment perquè me van demanar una darrera cançó i vaig veure mon pare i pues, pensant que tota la vida he cantat amb ell i ell ha estat com la persona que jo m'ha ficat en aquest món musical, que seria més guapo que poder compartir aquesta darrera cançó amb ell. I li vaig animar a sortir l'escenari en jo, ell va triar la cançó de repertori que a mi li agradava i se va donar, com se va donar.
0: Sí. Ja que dic que ton pare és en Domingo Bonin, també un bon amic de la casa, van tenir ocasió de xerrar amb ell el passat dilluns i ja van fer un petit abans, no?, de lo que va ser aquest teu concert debut. Ton pare molt orgullós de tu, eh?
1: Sí, bueno, és mutu.
0: Explica'ns un poquet com van ser els teus inicis musicals, Marina.
1: Jo, com he dit, crec que des de molt petita, des que tenc memòria, sempre he cantat. L'únic que l'adolescència és com un procés on una se cohibeix un poc més i passa més vergonya. Varen haver molt d'anys on jo no m'atrevia a sortir a cantar enlloc. Si ma mare me gravava un vídeo i volia pujar a xarxes, estava totalment negada. I és algo que amb els anys i amb la maduresa te'n dones compte de que si és algo que disfrutes, perquè t'has d'avergonyir quan no fas mal a ningú. I crec que ha estat durant aquests darrers anys que m'he animat un poc més i sí que com que he sortit un poc més a la llum. Però és algo que he fet sempre.
0: Diríem que la música ara mateix t'ha servit, no, com a via per obrir-te cap a la gent i exposar el que, com deies tu, el que disfrutes, no?
1: Sí, totalment, totalment. A la vegada també s'ha de dir que quan... Perquè tot ara mateix que estic estudiant a segon de batxiller, ara començaré, és una etapa de molt de nervis i molt d'estrès i poder tenir una sortida artística en el teu temps lliure i poder oblidar-te del mal de cap de qualque manera és una cosa que s'agraeix.
0: És una manera de desconnectar, no?, diguéssim.
1: Sí, totalment.
0: Perquè ens comentaves ara això de segon de batxiller, és una persona molt jove que encara tens molt de futur per endavant. Explica'ns un poc en aquest concert, supos que te vas sentir arropada per el públic, no?
1: Sí, s'ha de dir que era un concert que jo m'esperava que fos un poc més... Bé, va ser íntim, però sí. No m'esperava tanta gent com hi va haver. També s'ha de dir que la gent, mon pare crec que ja ho va dir a la seva entrevista, tothom va estar pendent tot el temps, tothom va escoltar les cançons atentament, tothom va aplaudir després de cada cançó. És algo que una persona agraeix, perquè avui en dia te'n vas a qualsevol lloc a escoltar una persona cantant viu, i sí que és vera que aplaudeixen qualque cançó, però no tothom està tan pendent com varen estar aquell dia, i com això és el primer pic que vaig sortir, veure aquesta rebuda del públic va ser algo molt guapo i algo que estaré molt agraïda.
0: El públic que va estar pendent i concentrat, no?, en sa teva actuació, no, Marina?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: Sí, perquè a dia d'avui qualsevol concert que puguis anar, la gent està més pendent d'estar amb el mòbil gravant i això, i diríem que ja no es gaudeix tant de lo que és viure en viu, en directe, amb passió, aquella actuació. Marina, ara mateix has debutat, i quins són els projectes o properes actuacions que tens en el cap a partir d'ara?
1: Bé, realment jo m'estic intentant promocionar-me. La Tortuga està pendent de que hi puguin haver pròximes actuacions.
0: Molt bé.
1: I realment ara mateix no n'hi ha res segur, però encara estic pendent de també altres jocs i veure com flueix tot.
0: Bueno, tot això a poc, i com us deia ton pare, ara també lo important és entretenir els estudis, no, Marina?
1: Sí, jo tinc clar que l'artístic m'encanta, cantar m'encanta, però és una feina, per dir de qualque manera, molt inestable, i si se pot aprofitar en el temps lliure i com a hobby, és meravellós, però tinc clar que també vull una estabilitat i vull seguir estudiant i vull treure'm la meva carrera i esperar.
0: Marina, del teu repertori, tens alguna cançó especial que tinguis predilecció per ella?
1: Bé, he de dir que estic molt còmode en totes les cançons que cant, perquè he intentat tenir un repertori de on poder... està totalment tranquil·la i no posa-me nerviosa per si se m'olvida la lletra, però una de les cançons que més m'agrada i crec que me la faig molt meva és la de Fly Me to the Moon.
0: Doncs tindrem ocasió d'escoltar-la en acabar de xerrar amb tu, perquè la, han tingut la sort de que m'ho l'hagin passada, d'aquest concert, no? D'aquest debut que vares fer. Marina, t'agraïm moltíssim. Ha estat un autèntic plaer de tenir-te aquí amb nosaltres i des d'aquí te desitjam moltíssims d'èxits, moltíssima sort en tots els escenaris que queden per conèixer i conquerir, d'acord? Que vagi tot molt bé i a seguir pendant, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.

0: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores, Ajuntament de Muro.
1: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35.